0: La següent col·laboració també demanaré que la rebeu aquí amb molt, molt, molt d'amor. De Sirenio! Agua, mía.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eso es que bien, sí.

0: Aitora Saxo Familia. Tomasa.
1: El colectivo. Mare meva, senyores i senyors, soroll, sisplau.